Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Bon dia, són les 8 del matí, avui és dimarts 6 d'octubre i Pineda respon unida davant l'emergència, l'angoixa, deixa pas a la solidaritat entre els veïns i aquest és el missatge més escoltat, un missatge d'agraïment.
1: A les 9 del matí és que jo ja tenia 15-18 persones a casa, jo em trobava col·lapsada, ells van agafar les regnes, van dirigir com fer-ho, com no fer-ho, quins mobles treure, i llavors, bueno, la qüestió és que tothom va col·laborar sense parar, vam desmuntar les habitacions, vam llençar els mobles, i quan aquí a casa ja estava tot una mica organitzat i ja vèiem que les rajoles tornaven a ser blanques, doncs alguns es van quedar aquí a casa i altres van anar a les cases del costat, que encara estaven molt pitjor que la meva. I la veritat és que em vaig sentir superagraïda, superafortunada dels amics, dels companys, de la solidaritat del poble, de l'ajuda, de les hores que hi van passar. Bueno, és una situació que dius, és que no em sento sola. No m'he sentit sola, m'he sentit molt recolzada.
2: Des d'ahir estem veient molta solidaritat, gent ajudant, comerciants ajudant-se entre ells, veïns donant un cop de mà, i això, doncs, en moments així té molt valor. Des de tots els establiments ens transmeten, doncs, que transmetem aquest agraïment, no?, a tothom que ha baixat a ajudar. Sabem que serà difícil, però també sabem que el nostre poble és fort i que si ens ajudem entre tots ens en sortirem, que podreu tornar a aixecar persianes i que el poble sortirà a recolzar el negoci local, comprant, fent ús dels seus serveis i gaudint dels àpats al voltant de les taules dels nostres restaurants.
0: Bé, doncs aquests dies, mica en mica, intentant tornar a la normalitat amb l'ajuda sempre de la gent de casa nostra, que quan hi ha casos d'emergència, aquí tothom s'arremanga i tothom ajuda a tothom. Per tant, amb aquest missatge de solidaritat i d'agraïment, sentíem ara també a l'Eva Rite, dinamitzadora del comerç local de gent de Pineda, avui també l'escoltarem, ve explicant una mica la situació també dels comerciants afectats per aquests aiguats que encara a dia d'avui continuen aquestes tasques, no?, per recuperar mica en mica la normalitat. Bé, avui és dimarts, també mirem el cel.

una de les qüestions que avui us explicarem. Bé, i moltes altres coses que avui tenim preparades, el dit i fet, que ara comencem de 8 a 9 del matí, però com sempre estic amb tu fins a la 1, acompanyant-te't amb bona música, amb energia positiva i sempre davant les adversitats, amb un somriure que t'acompanyi i et doni ànims per afrontar la jornada. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguet. I avui, un homenatge a tota aquesta gran solidaritat desplegada a Pineda entre veïns, administració, baixa tothom, que està ajudant a tothom, perquè així és la nostra gent, la gent de la Mediterrània.

0: doncs, si hem fet, això es diu canviar. Arribem ja gairebé un quart de nou del matí a aquesta hora ja per explicar-vos una mica les notícies que avui compartim als butlletins informatius i actualitzant també, òbviament, molta informació. Pep Bassar, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Avui, doncs, torna el risc alt de pluja intensa, comarques com ara el Maresme, i ara som a peu de carrer per copsar quina és la realitat, doncs, a prop del passeig de l'estació. Maria Júlia Fernández, molt bon dia.
2: Molt bon dia, doncs sí, explicar-vos una miqueta l'actualitat que tenem aquí. Ara tot just estàvem parlant amb els bombers, continuen fent tasques de neteja. Hem estat ara, perquè us situeu, estic entre l'estació de Pineda, el passeig rodat i l'hotel Promenade, i aquí doncs la situació és de molt fang, òbviament la via continua tallada, hi ha molt fang a tot el municipi, estem en aquest punt, però podem parlar d'absolutament tot el municipi. Està la situació més tranquil·la, però també mirant al cel, tothom, el que es comenta. A l'estació, evidentment, no hi ha trens, ja ho heu anunciat, no circulen els trens de Rodalies, passen autobusos en comptagotes, però hem estat testimonis ara fa 5 minuts que passava un autobús direcció Arenys i estan recollint doncs les poques persones que s'estan movent, perquè en proporció de la quantitat de gent que agafa el tren cada dia a primera hora del matí, ara a les 8 del matí sempre hi ha gent, tot i que hi ha gent que marxa molt més aviat, doncs en proporció hi ha poca gent a l'estació, venint a l'estació. I les tasques que us podem explicar ara mateix és el que ens han explicat els bombers. Per protocol, els bombers que estan treballant sabeu que no podem gravar-los, ha d'haver tot un protocol, que no és allò que diguis, arriba el bomber i pot parlar, però sí que hem pogut parlar amb ells, explicar-nos fora de micro doncs quin ha estat el procés aquests dies, no? Aquests dies, perquè entenguéssim una mica, alguns estaven sense dormir, també us ho hem de dir, perquè alguns dels que avui hi ha a Pineda també s'havien hagut de desplaçar a Granollers, que hi va haver situacions de molts vehicles amb persones dintre i que van haver de rescatar el que és la zona de la ronda de Granollers. Alguns ara estan aquí i ens han dit, no tots, alguns sí que havien descansat, però altres encara no havien dormit. Explicaven el procés que fan els bombers i el que és una mica el protocol de funcionament. El funcionament és anar primer on hi ha risc vital, o sigui, és quan hi ha una trucada al 112 és on hi ha risc vital, i tenint en compte la magnitud d'aquestes situacions que estem veient, doncs ens podem fer la idea doncs, que era tema habitatges no amb danys materials, sinó habitatges on hi havia risc per les persones, pel nivell d'aigua, com vam veure a Pineda, però també a Malgrat, a aigua que va inundar locals, però també pisos, habitatges, fins a 1,5 metres, o sigui, situacions d'urgència vital. Aquesta era la primera fase, i després situacions d'urgència vital quan hi ha una rierada o quan hi ha una inundació, que aquesta qüestió fa que, evidentment, els bombers hagin de prioritzar. Igual estaven treballant en un lloc i ens explicaven la situació ahir a Granollers, doncs va fer que també haguessin d'anar cap allà perquè hi havia persones, vehicles que va arribar, no era cap imprudència, també ho hem de dir, en aquest cas, de vegades parlem d'imprudència, en aquest cas sí que va ser sobtat, hi havia gent que estava anant a treballar a les 8 del matí i es va trobar l'immens xàfec i la inundació de cop, i va haver situacions de molt risc. Explicar-vos això perquè veiem doncs avui com poden fer altres tasques si no hi ha una emergència. Ara mateix estan buidant grans espais subterranis, estem davant de l'hotel Promenade i l'estació, en aquesta zona doncs estan camions de bombers buidant i també fent neteges de fang. Les que són més urgents s'estan compartint amb altres serveis i així a poc a poc s'està intentant tornar a la normalitat, tot i que els mateixos professionals que estaven parlant amb bombers deien que tothom s'ha de fer el càrrec, doncs que és una tasca lenta, que hi ha molts serveis treballant, però que també hi ha molta zona afectada. També entre aquelles primeres tasques urgents que ens han explicat van ser les carreteres, les vies on van caure arbres, que van ser molts. Ens van enviar ahir fotografies des de Can Carreres, Esllavisades, més a prop, també teniu totes les fotografies als stories de l'Instagram de Ràdio Pineda, imatges que ens enviaven. Hi havia moltes vies que en un moment, ahir a la nit, abans d'ahir a la nit, quedaven tallades, i llavors aquesta situació també feia que els bombers prioritzessin també la mobilitat i que veïns no quedessin aïllats. Zones que tenim d'accés complicat, per exemple, que en Carreres ens explicaven l'accés des de Calella, que havia quedat tallat per aquesta situació d'esllavissades. També hi havia altres punts que ens explicaven, i aquestes van ser les prioritats: les persones, les vies de comunicació i les persones, la vida, perquè ens entenguem, també les vies de comunicació. I ara, doncs, el que serà, doncs, aquest buidatge de locals, que no són l'únic cos que ho està fent, bombers, també ho està fent Protecció Civil. Ahir a la nit, ara veiem els passos, que encara no es pot circular, però ja s'ha buidat molta aigua, estava ahir a la nit Protecció Civil buidant passos soterranis. I res, aquesta és la situació. Recordar que, òbviament, pel passeig marítim de Pineda encara no es pot circular perquè hi ha molt fang. Podem dir que el fang ens arribaria al turmell. Aquí ha baixat l'aigua, tot un fangar bastant important, i la situació és... òbviament no es pot circular ni gairebé diria caminar. S'han netejat una mica les voreres, però està la situació complicada. Més complicacions que hi ha també a tot Pineda, a tots els barris de Pineda on s'ha acumulat fang, també els passos a vianants, hi ha molt fang a les rampes, quan els casos que hi ha rampes de passos a vianants, allà s'ha acumulat moltíssim fang també, per tant molta atenció, persones amb cadira de rodes, a persones grans, amb caminadors, cotxets, està molt complicat de vegades creuar un carrer, sense anar més lluny, l'Avinguda Montserrat, per posar un exemple del centre, però són molts punts que s'està fent a poc a poc amb aquestes tasques dels serveis municipals. I fins i tot Marpí, que normalment el personal està només fent la neteja, escobrant, doncs estan intentant també ajudar amb alguns punts especialment conflictius per això, no? Perquè no hi hagi relliscades, en aquest cas de les persones. Una altra cosa ja per acabar, Pep, que també us volem explicar, com sabeu, contenidors van anar a l'aigua, els vam veure navegar pel mar, baixaven contenidors de molts punts de Pineda, en algun punt fins i tot van fer patir, per exemple, al pas soterrani de Santiago Rusiñol, els contenidors van anar navegant fins allà, i sort que hi ha la valla, sort que hi ha la tanca actualment, perquè si no aquests contenidors haguessin obstruït potser perquè eren tres o quatre, tres segur que

0: escombraries, bosses sense contenidor al terra, en un punt on, si torna a ploure, tornarà a arrossegar, en aquest cas no contenidors, sinó muntanyes d'escombraries. Un gran esforç han fet els serveis municipals aquest matí i ahir a la nit recollint muntanyes d'escombraries, per això és també insolidari cap al personal, cap als treballadors, recollint muntanyes, jo ho he vist literalment, no exagero, i tenim fotografies, muntanyes d'escombraries que estaven amuntegades per no desplaçar-se a un contenidor que tenim a 50 metres.
1: A banda, Maria Josep, risc que tu ara deies, que en cas d'un altre episodi fort de pluges, totes aquestes escombraries es puguin anar acumulant i complicar encara més.
0: Exacte. Les tindríem surant pel poble o tapant
1: fent de tap.
0: Sortides d'aigua, sí. Perquè ahir en alguns punts que jo vaig veure ahir a la nit, puc parlar de la plaça de l'estació, sabeu que hi ha una filera d'encontenidors, hi havia una muntanya d'escombraries, Consolat de Mar, també un punt on ja habitualment és complicat perquè la situació és la que és, i està al costat d'una sortida de riera, doncs també persones que havien deixat bosses d'escombraries, però no exagero, 25 o 30 bosses d'escombraries on no hi havia contenidor, amb el risc d'això pensaves, home, ara ve un altre temporal, no cal que siguin 260 litres, només que siguin 40, com s'està parlant, 40, 50 litres per metre quadrat aquesta nit, totes aquestes escombraries aniran al mar, amb sort, o taponaran sortides d'aigua provocant més inundacions. Per tant, aquí hem de posar una mica tots el granet de sorra. Això és una cosa més de les moltes coses que es poden fer, no?
1: I molt important, que de fet avui també ho anirem recordant als oients, i sobretot feu córrer la veu, i si veieu algú, doncs amb un toc d'atenció de forma educada amb el perill que això comporta, però a veure si entre tots hi posem de la nostra part i com a mínim no haurem de lamentar danys majors.
0: Exacte, és una mica que tothom pensi. Seria molt positiu pensar què puc fer jo, o sigui, potser una persona, no, moltes persones sí que poden ajudar amb pales i ho hem vist, però potser una persona no pot fer una gran feina, però ser cívic, anar al contenidor, si un se l'han portat al mar, agafar la bossa d'escombraries i portar-la a un altre contenidor, que encara en tenim a Pineda, han sigut uns quants, no ha sigut ni molt menys tot el poble sense contenidors. Doncs a vegades aquests petits gestos ajuden a que no es taponin també tot el que de vegades es critica, no? És que jo estava brut, evidentment hi ha molts punts que segur que podrien estar més nets i segur que es podria fer més feina, i això ja correspon a les autoritats de dir-ho, però clar, la ciutadania també som corresponsables d'aquestes petites coses, i ho explico com un fet més, perquè hi ha situacions molt més greus que s'estan vivint, i per sort no estem parlant de més riscos per les persones. Bé, això és el que estem veient a peu de carrer en aquest punt, Anirem rondant, ho saben els veïns de Pineda que ens coneixeu, que hem estat acostant-nos a llocs, intentant parlar amb uns, amb els altres, on no hem arribat, doncs també ens podeu enviar imatges, fotografies, i fem tot el possible per també tenir la població informada.
1: Maria Josep, doncs moltíssimes gràcies per aquesta connexió, i res, doncs a fer aquest crit de civisme, que això també és ser solidari,
0: Exacte, ser solidari fins i tot amb aquestes petites coses, però estem sent solidari amb tot el poble, amb el personal de serveis que està treballant, perquè imagineu-vos aquesta nit quan torni a ploure, que tornarà a ploure, les persones que estan recollint les escombraries, en lloc de buidar contenidors i fer l'esforç de recollir les quatre que sempre deixen fora, que dius, home, no saben obrir la tapa, no? Sí. O que poca costa, no?
1: Que estem en temps de descompte, Maria Josep, quan hi ha una emergència, en un cas així, el temps compta tot, el segon, el mil·límetre.
0: Sí. Per tant, tot és important insistir això, que si podem ser cívics, com ahir comentàvem, no?, que veien també bosses d'escombraries a dins les papereres. Home, realment, si aquella persona ha pogut arribar fins a aquella paperera, pot arribar 17 metres més amunt o 20, que hi ha el contenidor del carrer de sobre. Per tant, una mica són aquelles petites coses que podem fer tots, i el que deies tu, Olga, que, home, i si veiem algú que ho fa de bon rotllo, però ostres, ei, que no costa res, que després vindran aquí un personal que a més de buidar camions, de buidar els contenidors, haurà d'anar recollint tot el que pot.
1: Clar, i quan amenaça pluja

0: I venim d'on venim, que tots ja tenim la por al cos, doncs, home, no costa res fer les coses bé per no lamentar, doncs, això, no?, que el carrer quedi taponat i que tinguem després disgustos, eh? Una mica de sentit comú per part de tothom.
1: Exacte. En aquests moments, us puc dir, aquí al passeig marítim, per acabar la connexió, hi ha 3 cotxes de bombers, un quart cotxe de bomber que traspassa pel pas a nivell cap al passeig de mar, per la banda de mar, per dir-ho. Aquí al passeig rodat, 3 camions de bombers i un bus davant de l'estació de Pineda que està recollint a persones que no tenim R1, doncs persones que s'estan desplaçant. Ara, al principi de la connexió, havia vist un bus. Us confirmem que van passant, que són poquets i que tampoc hi ha gaire gent que s'estigui desplaçant.
0: Molt bé, Maria Josep, doncs moltíssimes gràcies per aquesta connexió, com dèiem. Seguim amb l'actualitat i molt pendents també de la previsió meteorològica de cara a les properes hores, sobretot aquí al Maresme, a casa nostra, a veure què ens diu en Jordi Pérez, que ara de seguida el truquem. Gràcies, Maria Josep.
1: Bon dia, fins ara.
2: Doncs és la notícia de darrera hora en directe, en aquest cas, com ara sentíem, des de primera línia de mar, podem dir. Bé, avui hi ha moltíssimes notícies que fan referència a tota aquesta qüestió. D'una banda, insistim, la R1 de Rodalies, doncs no té servei per tren, ho recupera per carretera entre Arenys i Maçanet-Massanes. I també destaquem que els bombers han suspès la recerca de la persona desapareguda a la riera de Pineda. L'han suspès temporalment perquè han hagut d'atendre altres urgències. A més, doncs asseguren doncs, que s'ha fet una s'ha rastrejat molt el territori, per ara no hi ha cap indici. Avui parlarem també de com els comerços han quedat afectats. Recuperarem algunes qüestions en relació a com la solidaritat ajuda una mica a tothom i també farem doncs, un detallat del que ha passat a l'Alt Maresme, perquè avui parlem molt de Pineda, però hem de parlar també d'altres pobles amb incidències també molt importants. Ara, el temps. Jordi Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Estem interessats novament perquè sembla doncs, que tenim un matí de mitja treva, no sé si això va per aquí o no, però pel que sembla, doncs, pot tornar a ploure aquesta tarda. Ens interessa molt, sobretot, no el que ha passat, el que ha de passar, Jordi.
3: Sí, sí, doncs ha de ploure i ho pot fer fort perquè poden venir acompanyades dels xàfecs de tempesta. L'únic que sembla que circularan, viatjaran amb rapidesa i no quedaran estàtiques, però en el seu moment doncs, poden caure xàfecs intensos. Una dana està instal·lada a l'oest peninsular, a la seva part davantera, intens flux de garbí en altura i és el motor, el que ha de donar tret de sortida doncs, a la formació de potents nuvolades i xàfecs i tempestes. Per tant, estem en matèria, Pep i oients, amb la previsió de dir, doncs bé, els núvols s'han guanyat terreny ràpidament, hem tingut clariades molt de primera hora, però ja veuen núvols baixos, estan ja tapant el cel. De moment encara s'aguantarà el temps, malgrat veiem aquests núvols, no han de donar precipitacions, però a partir del migdia els primers xàfecs apareixeran per la banda del sud, Tarragona, sud de Lleida, uns primers ruixats que amb el pas de les hores de la tarda, el vespre i la nit doncs aniran a més i s'aniran extenent doncs a l'extrem sud començaran i s'aniran avançant de sud-oest a nord-est i a mesura que avanci la tarda, el vespre i nit doncs les tempestes aniran agafant més extensió, més intensitat i aniran escombrant doncs Catalunya de sud-oest a nord-est. No seran generals, en alguns indrets plourà fort i al costat doncs no plourà o precipitació minsa. Ja és més irregularitat pluviomètrica. Per tant, a la tarda, al vespre i a la nit, atenció a les tempestes, perquè avançaran, com diem, des del sud i aniran escombrant tota gran part de les comarques doncs, de Barcelona i de Girona. Tenim un mar que estava mirant, de nou, amb la benzina d'alta qualitat en l'entorn del mar Balear, entre la costa catalana i les Balears, hi ha combustible d'altíssima qualitat. I quan vagin avançant les tempestes, doncs tot això el que fa, aquests extensos de l'aire, doncs ha de, podríem dir, agafar les tempestes aquesta energia, aquest vapor d'aigua del Mediterrani, i per tant, per això pronostiquem que les tempestes poden ser eficients, de nou, en quant als registres, perquè poden acumular més de 30, 40, 50 litres en poca estona, i alta probabilitat de que vagin acompanyades localment d'abundant aparell elèctric, de llamps i trons, i de calamarsa o pedra en alguns indrets. Per tant, alerta en aquest sentit. Bé, de cara cap als vols a la mitjanit, tot haurà marxat ja cap a Girona, cap al Mediterrani, pel Golf de Lleó, i tindrem doncs una lleugera pausa. Tot i que demà, a partir de pensada la matinada de dimecres i matí, es prova que torni a avançar una altra ronda d'inestabilitat, doncs, que tregui el nas doncs, per l'extrem sud i torni potser a fregar zones litorals. Això seria matinada, matí, demà dimecres. De nou, podien aparèixer algunes tempestes, fregar zones costaneres. Ho diem fregar, perquè a vegades també poden quedar dintre mar, això no se sap amb precisió, però hi ha probabilitat de nou d'una altra tongada de ruixats i tronades. Demà dimecres serà un temps variable, domini del sol, núvols en augment, aniran desfilant núvols, a partir del migdia de nou s'esperen ruixats, també fins i tot alguna tempesta, especialment meitat nord, Barcelona, Lleida cap amunt, cap al nord, cap a Girona, Pirineu, Prepirineu, més irregulars, més inconexos, no creiem que puguin descarregar amb tanta força com les d'avui, però també podrà haver ruixats irregulars, especialment demà dimecres, amb temperatures doncs bé, que aniran mica a mica a la baixa, l'ambient ja no serà tan humit com avui, i bé, tot plegat, doncs aquesta dana que avui evolucionarà des de Portugal, se n'anirà cap al Cantàbric, demà dimecres i al llarg de dimecres i dijous creuarà, ja no serà una dana, serà una entrada d'aire fred en alçada, que farà doncs, que vagi creuant doncs, el nord peninsular i dijous encara restes d'inestabilitat. Tant aquest aire fred en alçada, també a la tarda, segurament s'esperen alguns ruixats o tempestes. Girona i Barcelona, irregulars. A veure, ja ho anirem precisant, a veure quines comarques seran les més favorables. I a partir de dijous, i sobretot divendres, dissabte i diumenge, es talla la inestabilitat, entra l'anticicló, però entra aire fred en tots els nivells. Això vol dir que l'ambient serà tardorenc. Ho començarem a notar demà dimecres i sobretot dijous, però especialment divendres, dissabte i diumenge, en què les mínimes baixaran, les màximes també, veuran que el sol ja no pica tant, no crema tant, la mina es farà més de tardor i hi ha el que toca per les dates. Però en temps estable, existint de divendres en endavant, amb domini del sol, pot haver quatre nuvolets, però ja deixarem tot aquest episodi de pluges intenses que bé, ara encara ens queden avui, demà, dijous, en alguns indrets doncs encara les tempestes i per tant, alerta, tens els avisos perquè aniran saltant avisos en funció com vagi evolucionant el radar perquè seran tempestes que localment poden ser intenses.
0: Jordi, et volia preguntar per tenir també una resposta concreta, perquè venim d'on venim i encara estem, com es diu popularment, traumats. Hem de patir per la situació d'avui i de demà i dijous?
3: No, home, tempestes intenses poden deixar 30, 40, 50 litres, no com els 200, però, esclar, pot ploure sobre ja mullat. No sabem, Olga, ara desbordar rieres, desbordar carrers, no, això no ho crec, però, home, depèn de la intensitat, però poden caure amb intensitat d'aquests xàfecs. Però no registres els comunals del diumenge.
0: D'acord.
3: No sé si m'he explicat, sembla que sí, està tot clar, no? Tempestes, hem de
0: ja, ja diríem que serien més, no sé si és la paraula, més normals per l'època, o sigui, aquests ruixats de tardor, que realment és el que ens toca per la zona on estem.
3: Correcte, més d'acord. Passatgeres, més el normal, no el de l'altre dia, allò va ser excepcional, històric.
0: D'acord, anem aclarint això perquè ja dic, venim d'on venim i el cos encara es protegeix i tenim tots al cap on el tenim, per tant és important matitzar aquestes qüestions, tot i que no hem de baixar la guàrdia, lògicament, però està bé, Jordi, aquesta informació que ens aportes. Olga,
3: evidentment, tenim tot negat als carrers.
0: Sí, plou sobre mullat, sí.
3: 30 o 50 litres, doncs pot complicar la situació, perquè segurament que hi ha moltes embornals embossats, de fangueig, de brossa, doncs clar, pot complicar la situació, però tot dependrà del que caigui. Però hi ha risc, insistim, des d'aquest migdia fins a la mitjanit, atenció a les tempestes en alguns indrets, i aquí la zona de costa, doncs és una de les zones que pot ser molt favorable a xàfecs intensos, pel que els hem dit, els hem explicat.
0: Sí.
3: Alta qualitat d'aquest Mediterrani, amb un gran contingut de vapor d'aigua, està esperant aquesta inestabilitat, i per això diem que les precipitacions poden ser eficients i abundants localment. Estem sempre explicant el per què poden ser eficients. Doncs això, per aquest Mediterrani,
0: sí.
3: I ja no parlem de la jornada d'ahir, perquè ara potser perquè no hi ha temps. També valdria la pena comentar una mica el d'ahir, perquè el d'ahir se'ns en va una mica fora de l'habitual, de nou una zona, hi ha una situació de tempestes que els models se'ls escapen, els homes en el temps quedem una mica sorpresos, no sabem pràcticament d'on apareixen aquests monstres d'ahir en el Mediterrani, que Déu-n'hi-do, perquè això, el Mediterrani s'està cada cop més tropicalitzant, eh?
0: Sí,
3: això
0: sí.
3: D'ahir també...
0: Ho analitzarem, tindrem temps d'explicar-ho, però vaja, el punt en què estem, Jordi, crec que tots som molt conscients de la temperatura de l'aigua del mar i diversos factors que s'han configurat per tenir el temps que tenim. Jordi, que vagi molt bé, t'agraïm moltíssim tota aquesta informació, sabem que no és fàcil fer previsions, però amb el que tenim, doncs és el que compartim també amb tothom, i res, doncs esperem que no faci mal, si més no.
3: Sí, esperem això. Ahir, per sort, Pinets vam escapar d'aquesta tempesta forta, que venia de mar.
0: Sí, sí, sí.
3: 8 litres de Pineda, Malgrat també 20 litres, Blanes 30, Palafolls 24, Tordera 55, amb una bona tempesta.
0: Sí, de bon matí els hi va caure de bon matí. Sí, sí.
3: Sí, que allà on descarregaven ahir, cuidado, deixaven precipitacions molt, molt abundants. Bé, de moment això és tot, el temps és el que hi ha i demà seguim actualitzant, o al migdia, perquè la situació és poc complicada i hem d'anar-ho seguint pels avisos.
0: Doncs, com dius, sobre la marxa anirem actualitzant tota aquesta informació.
3: Correcte.
0: Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
3: Sí. Que passin molt bon dia. Fins després. Hey.

0: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
1: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 9. Notícies.
1: El Maresme torna a estar en alerta per pluges intenses avui al vespre. S'ha activat un avís de perill per la intensitat de pluja a diverses comarques catalanes, també al Maresme. La previsió és que al vespre, cap a les 8, fins la matinada poden acumular-se més litres d'aigua per metre quadrat, 20, 30, 40 litres en mitja hora. Per tant, un episodi de precipitació que pot tornar a ser intensa, però no plourà a tot arreu per igual, però sí que poden ser locals. Una nova alerta que arriba després de dies marcats per un episodi molt excepcional que ha deixat, recordem-ho, acumulacions de pluja molt importants a la comarca del Maresme, especialment a Pineda. Davant de tot això, es demana i es fa una crida a la prudència, sobretot en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure. Protecció Civil adverteix que la setmana, ben bé fins dijous, continuarà marcada per la inestabilitat. Recordem que Pineda encara està immersa en tasques de recuperació després dels darrers temporals. A tot això, els bombers han suspès temporalment la recerca de l'home desaparegut a la Riera de Pineda. Així ho han informat. Noves tempestes que van haver-hi, per exemple, ahir al Maresme, però també al Vallès, que van obligar a destinar tots els efectius a aquestes noves emergències, amb un ampli dispositiu, com sabeu, a la comarca del Vallès. Recordem que s'ha fet una recerca d'aquesta persona desapareguda. Els bombers han informat que s'han rastrejat cap a 850 metres de la Riera entre l'institut fins al mar, en tota la seva amplada. S'han utilitzat també helicòpters i dos drons i han informat que han sobrevolat sobre 200 hectàrees. No s'ha localitzat cap indici d'aquesta persona desapareguda. Recordem que l'avís es va rebre quan un parell de testimonis van alertar que una persona havia caigut a la riera i que havia estat arrossegada per l'aigua. Fins a hores d'ara no s'ha formalitzat cap denúncia de desaparició. I encara hem d'afegir també que els comerços afectats pels aiguats de diumenge continuen immersos en tasques de neteja, també de valoració dels danys. Molts establiments han patit l'entrada d'aigua de molt de fang i han registrat importants pèrdues materials. Alguns negocis han perdut maquinària, equips, mobiliari o productes necessaris per la seva activitat. La Eva Rite, que és la dinamitzadora del comerç, ha explicat a la nostra emissora que la situació és complicada.
2: Treure fang, netejar, intentar salvar tot el que es pugui i començar a valorar doncs, els danys i les afectacions, i això doncs, és cansat, hi ha moltes hores i molt d'esforç al darrere. Sobretot hi ha molta, molta preocupació perquè bé, darrere de cada establiment hi ha una família, hi ha treballadors, hi ha molts anys de feina i de sacrifici, i ara mateix molts doncs, no saben quan podran tornar-ho a tenir tot per obrir amb normalitat o per oferir tots els serveis.
1: I encara afegim també que hi ha greus afectacions, sobretot, per exemple, al passeig marítim, recordem-ho, amb una acumulació de fang molt important en tot aquell tram. També volem destacar que en l'àmbit comarcal hi ha hagut també incidències importants. Per exemple, Santa Susanna manté equipaments tancats pels danys importants causats pel temporal a passos soterrats, centres educatius, part del Colomer o diverses vies de comunicació. La Generalitat s'ha compromès també a recuperar alguns desperfectes. Per exemple, s'ha reunit amb l'Ajuntament de Palafolls després d'aquests importants aiguats, i Calella treballa també per recuperar la normalitat després d'aquest temporal, sobretot per la gran quantitat de fang que hi ha també a molts carrers. També a Tordera s'estan intentant recuperar després dels aiguats. A més, ahir va tornar a ploure amb intensitat. Recordem que també s'han hagut de fer tasques importants, per exemple, a la Riera de Vallmanya, a Orsavinyà, entre d'altres. I recordem també que han hagut de desallotjar 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar pels estralls de l'aigua. És l'hotel Silhouette de Malgrat de Mar perquè moltes de les seves dependències van quedar completament inundades. Com dèiem, avui de nou risc de tempestes fortes aquest vespre a tot el Maresme. Atenció, acumulació d'aigua que pot arribar fins als 30, 40 o 50 litres en poca estona. Haurem d'estar molt atents a la previsió del temps. Es demana doncs molta precaució. La inestabilitat s'allargarà ben bé fins dijous. Doncs així acabem. Tota la informació a cada hora en punt.
3: Ha de ploure i pot ser fort per aquest...

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Radio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: Els equips de neteja han prioritzat la neteja de vies principals a Pineda. Són sobretot la N2, també l'accés a la C32, però també el passeig marítim i el camí del mig. S'ha centrat els esforços aquí per afavorir la mobilitat a Pineda, evitar que els cotxes circulen per altres carrers més cèntrics. L'Ajuntament ha informat que a la jornada d'ahir es va prioritzar netejar els accessos de la gent que estava aïllada a les seves llars, però també accessos als centres educatius i també sanitaris. El fang s'acumula als carrers de Pineda i avancen les tasques de neteja. Efectes del temporal encara molt visibles a Pineda. La brigada municipal treballa per retirar sediments, netejar la via pública i restablir progressivament la normalitat. També participa Protecció Civil, entre d'altres. Les tasques de neteja centren sobretot, com diem, els punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant restes de les seves propietats, mentre que la brigada municipal actua per anar recuperant carrers, plaques i espais públics. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també ha informat que a Can Carrera s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha instal·lat una cuba al carrer Rosselló, on podeu obtenir aigua potable. Aquest camió va intentar arribar fins a la urbanització, però no va ser possible. Per això s'ha instal·lat al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola. És l'accés a Can Carreres. Mentrestant, es reprèn la recerca de l'home desaparegut a la Riera. Els equips de rescat i els GRAE dels bombers han reprès la recerca de la persona que diumenge va caure a la Riera, arrossegada pel corrent. Ahir es va suspendre temporalment la recerca arran de noves tempestes registrades al Maresme, però sobretot al Vallès. Això va obligar a destinar els efectius a noves emergències. Segons els bombers de la Generalitat, els equips d'emergència van rastrejar 850 metres de la Riera entre l'Institut i el mar, en tota la seva amplada. També s'ha utilitzat drons i també helicòpters. Han sobrevolat més de 200 hectàrees. Recordem que l'avís es va rebre quan dos testimonis van alertar que una persona havia caigut a la Riera. A hores d'ara no s'ha formalitzat cap denúncia per desaparició. I el servei de Rodalies encara resta afectat. Us recomanem que si heu d'utilitzar el servei de Rodalies us heu d'informar als canals oficials. Durant tota la jornada d'avui al matí i migdia, el servei de Rodalies s'ha fet entre Arenys i Maçanet-Massanes amb bus. Recordem que també hi ha algunes afectacions per arribar des d'Arenys fins a Barcelona. Bé, i a tot això encara hem de parlar novament de risc de fortes tempestes. Avui dimarts, a mesura que avanci la jornada, creixerà el risc de tempestes, sobretot aquest vespre. Atenció, perquè es poden acumular quantitats importants d'aigua. Avançada la matinada i al matí de demà dimecres, preveiem fins i tot una nova ronda de pluges que poden tornar a tocar la costa. De fet, no farà net ben bé fins dijous. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

Aquesta nova versió del Fat del Sud de Sopa de Cabra amb Jordi Stone en motiu dels 40 anys de la banda Gerard Quintana. Arribant a 2:15 del matí, seguim convertint bona música i energia positiva en aquest matí d'avui dimarts 6 d'octubre, pendents també avui de la situació meteorològica que a l'informatiu del migdia a la una actualitzarem també amb Jordi Pérez.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
3: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 11. Notícies.
1: Els equips de neteja han prioritzat la neteja de vies principals a Pineda. Són sobretot la N2, també l'accés a la C32, però també el passeig marítim i el camí del mig. S'ha centrat els esforços aquí per afavorir la mobilitat a Pineda, evitar que els cotxes circulen per altres carrers més cèntrics. L'Ajuntament ha informat que a la jornada d'ahir es va prioritzar neteja els accessos de la gent que estava aïllada a les seves llars, però també accessos als centres educatius i també sanitaris. El fang s'acumula als carrers de Pineda i avancen les tasques de neteja. Efectes del temporal encara molt visibles a Pineda. La brigada municipal treballa per retirar sediments, netejar la via pública i restablir progressivament la normalitat. També participa Protecció Civil, entre d'altres. Les tasques de neteja centren sobretot, com diem, els punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant restes de les seves propietats, mentre que la brigada municipal actua per anar recuperant carrers, places i espais públics. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també ha informat que a Can Carrera s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha instal·lat una cuba al carrer Rosselló, on podeu obtenir aigua potable. Aquest camió va intentar arribar fins a la urbanització, però no va ser possible. Per això s'ha instal·lat al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola. És l'accés a Can Carreres. Mentrestant, es reprèn la recerca de l'home desaparegut a la Riera. Els equips de rescat i els GRAE dels bombers han reprès la recerca de la persona que diumenge va caure a la Riera, arrossegada pel corrent. Ahir es va suspendre temporalment la recerca arran de noves tempestes registrades al Maresme, però sobretot al Vallès. Això va obligar a destinar els efectius a noves emergències. Segons els bombers de la Generalitat, els equips d'emergència van rastrejar 850 metres de la Riera entre l'Institut i el mar, en tota la seva amplada. També s'ha utilitzat drons i també helicòpters. Han sobrevolat més de 200 hectàrees. Recordem que l'avís es va rebre quan dos testimonis van alertar que una persona havia caigut a la Riera. A hores d'ara no s'ha formalitzat cap denúncia per desaparició. I el servei de Rodalies encara resta afectat. Us recomanem que si heu d'utilitzar el servei de Rodalies, us heu d'informar als canals oficials. Durant tota la jornada d'avui al matí i migdia, el servei de Rodalies s'ha fet entre Arenys i Maçanet-Massanes amb bus. Recordem que també hi ha algunes afectacions per arribar des d'Arenys fins a Barcelona. Bé, i a tot això encara hem de parlar novament de risc de fortes tempestes. Avui dimarts, a mesura que avanci la jornada, creixerà el risc de tempestes, sobretot aquest vespre. Atenció, perquè es poden acumular quantitats importants d'aigua. Avançada la matinada i al matí de demà dimecres, preveiem fins i tot una nova ronda de pluges que poden tornar a tocar la costa. De fet, no farà net ben bé fins dijous. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. Una situació meteorològica que també anem seguint a aquestes hores i que l'informatiu del mig i a la una també anirem ampliant amb Jordi Pérez. Seguim ara Lost Frequencies, això es diu Reality, de seguida també amb Teddy Swims i molta més música per acompanyar-te des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Molt bon dia a tothom. To anywhere I flow, sometimes I believe

0: cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Pineda mira de recuperar-se després del temporal del cap de setmana. Encara hi ha tots els carrers plens de fang. Continuen tasques de neteja als principals vials de Pineda. Una jornada, com diem, en què continua la neteja. En molts punts, l'Ajuntament ha informat que està prioritzant aquells punts que són clau, sobretot per la circulació. Per exemple, l'accés a la C32, al passeig marítim o al camí del mig, entre d'altres. S'han centrat esforços aquí per afavorir la mobilitat. S'estan buidant multitud de soterranis d'aigua, on després caldrà retirar el fang. Pot haver-hi encara feina per dies. Hi ha moltes cases de Pineda que n'han resultat afectades. Fons dels bombers, també de l'Ajuntament de Pineda, han explicat que el primer que van fer en un primer moment va ser atendre les persones que estaven en perill. Ara intentar millorar els accessos, però sobretot també la seguretat als carrers. Recordem aquest episodi, a banda de l'aigua, que ha inundat moltíssimes llars, ha provocat també afectacions importants, també punts amb esllavissades, caiguda d'arbres i, com diem, avui és notícia, el fang que s'acumula a molts carrers de Pineda. També s'ha volgut afavorir l'accés als centres educatius i també als centres sanitaris. Un dels punts on ara ens dirigim és justament a l'Institut Joan Coromines de Pineda, uns aiguats que han afectat també de forma important aquest centre educatiu de Pineda. Allà hi tenim la nostra companya Maria Josep Hernández.
1: Som a l'Institut Joan Coromines de Pineda, on acabem de veure tots els efectes del gran aiguat que va caure la matinada de diumenge i com s'estan encara intentant recuperar aules plenes de fang, el pati que no es pot accedir perquè hi ha dos dits de fang, rellisca molt, l'alumnat està dintre de les aules, dintre les instal·lacions, i és una situació realment complicada per l'institut. Per això volem parlar amb la directora Elisabet Andreu. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, avui dimarts, però encara ni de bon tros heu pogut solucionar com tants i tants equipaments i instal·lacions i carrers aquest aiguat i els efectes que han portat aquí a l'institut, l'institut que recordem que està al costat de la Riera de Pineda.
2: Sí, i el problema va ser que, clar, els aiguats van caure el diumenge a la matinada. Nosaltres, quan ens vam assabentar d'aquesta situació, vam intentar venir. A la tarda vam trucar a la policia local. La policia local ens va aconsellar que no vinguéssim al centre, per tant no sabíem en quina mesura el centre havia estat afectat i no ho vam saber fins al matí, a les 7 del matí del dilluns. Aleshores, quan vam arribar aquí, vam veure el que vosaltres heu pogut veure, que tenim una part del centre, tota la part del final del centre, que bé, està impracticable ja, com heu pogut veure.
1: Clar, us trobeu això dilluns, lògicament som testimonis de tot el tall de carretera, perquè hi havia fang aquí sota, just a sota tota la carretera negada de fang. No podíeu venir diumenge, perquè dilluns obriu portes i teníeu tots els infants, els joves, els adolescents, els de formació professional, que sort que venen molts també a la tarda, però clar, que en aquell moment com veu reaccionar?
2: Primer el que vam fer va ser avisar tothom. Avisar doncs, les autoritats del municipi, avisar les autoritats del Departament d'Educació, però clar, ja estàvem en un moment on les famílies no havien pogut ser advertides, els nanos estaven a la porta i a les 8 del matí va sonar, a més, una alarma de protecció civil, i el que vam fer va ser, naturalment, doncs, fer entrar els nanos i tenir-los al centre, que era un lloc segur i protegit. Afortunadament, les aules que són fixes d'ESO i de batxillerat no estaven afectades i, per tant, vam poder acollir els nanos i tenir una activitat lectiva que no era la normal ni de bon tros, perquè hi va haver molt professorat que no va poder arribar al centre i, per tant, bueno, vam haver de ser flexibles i demanar aquest ajut al professorat que hi havia aquí. Tothom, bueno, tothom va col·laborar i els nanos van ser atesos. Això, els nanos de l'ensenyament obligatori, el del postobligatori, l'alumnat de batxillerat, una part va venir. Després, a mesura que anava passant el dematí, alguns van ser recollits per les famílies. I l'alumnat de cicles formatius que vam poder avisar amb temps, doncs els vam dir que hi havia una part que justament era la que fan servir ells, que no es podia fer servir i que, bé, que seguissin els consells de Protecció Civil. Aleshores van venir, al matí van venir molt pocs de postobligatoris, i a la tarda també en van venir pocs. A la tarda van venir una cinquantena de nanos.
1: I ara, avui dimarts, la situació quina és? ESO i batxillerat, les seves aules estan bé, però entenem que hi ha afectació en aquestes que hem vist de formació professional. Quina és la situació avui?
2: La situació avui és, doncs, intentar mantenir l'activitat lectiva amb la màxima normalitat que la situació ens permeti i combinar-ho amb aquestes tasques de neteja del centre, reubicar a l'alumnat de cicles formatius que ha de venir a la tarda i que fa servir principalment l'ala que està més afectada, i reubicar també els cicles formatius del matí, que fan les hores, potser les hores més pràctiques les fan fora perquè són els d'activitats físiques i esportives, però tota la part teòrica la fan aquí. Llavors també els hem reubicat.
1: Explicaves que heu revisat les càmeres de seguretat per veure per on entrava l'aigua, per on, en aquella matinada, no?
2: Sí, hem revisat les càmeres de seguretat. Un company m'ha estat explicant que a l'exterior el que han vist és que per al final de l'institut, que hi tenim un espai verd pel campus, li diem, l'aigua va pujar en mitja hora amb molt, molt, ells deien fins a l'alçada dels bancs, i a dintre ens ha semblat que hem pogut veure quin ha estat el camí natural que ha fet l'aigua. La idea ara és poder veure quin ha estat l'accés de l'aigua i poder prevenir en un altre... Si hi hagués un altre episodi que s'assemblés a aquest, doncs aquesta entrada de fang.
1: Algun missatge per acabar, per famílies, alumnat? Clar que esteu fent tot el que podeu, ho hem vist ara mateix, amb tot l'equip, professorat, personal, els equips de neteja, però algun missatge que vulguis també donar?
2: Bàsicament, doncs, que tinguin paciència, perquè trigarem uns quants dies a tenir el centre normalitzat, fins i tot l'accés del carrer, que també està encara tallat i hi ha molt de... fang i moltes pedres, i que nosaltres això estem fent tot el que està a les nostres mans per accelerar aquest procés.
1: És l'Elisabet Andreu, directora de l'Institut Joan Coromines, amb aquesta situació també que afecta tot Pineda i l'Institut Joan Coromines, que hem vist tota aquesta afectació, un institut que té tota la planta baixa, pràcticament, doncs, aules negades de fang, amb 3-4 dits de fang, que es pot caminar, però que estan fent aquestes tasques de neteja.
0: I abans d'acabar, només recordar una vegada més que el Maresme torna a estar en alerta per pluges intenses. Poden aparèixer aquestes properes hores, sobretot vespre, nit i matinada. Atenció, perquè en alguns punts de Catalunya poden tornar a haver-hi pluges. No serà l'episodi com el que hem viscut, però sí que poden ser pluges que fins i tot poden arribar a ser intenses. Una situació que, com diem, es pot reproduir aquestes properes hores, nit, matinada, sobretot fins a primeres hores de demà al matí. Per tant, hem d'estar encara molt a l'aguait per si es repeteixen, com diem, algunes d'aquestes pluges. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

No ha parat de sonar aquest estiu. Ens encanta l'energia positiva que desprèn aquest èxit de Banda Neon, col·laboració amb Buos i Mont DJ amb el Ventilador. La veritat és que la temperatura a aquesta hora, home, calor no fa, però tampoc anem amb màniga llarga, per tant, i estem a 6 d'octubre. Anem allargant una mica més aquest ambient, i això sí, molt pendents també del cel, amb la previsió del temps que ampliarem ara a la una del migdia a l'informatiu. Moment de recuperar un dels temes, jo diria, dels més emblemàtics del guitarrista i vocalista Christopher Cross. És el Never Be The Same. Va ser tot un èxit als anys 80. A més, estem preparats de Second Voice, l'última dels Catarres, també la col·laboració que feia l'africana Dirri amb Babyface. I molta més música per seguir aquí amb tu.

0: Visa Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
5: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 2:15 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: El Maresme torna a estar en alerta per pluges que poden ser intenses, sobretot avui al vespre, nit o matinada. S'ha activat, per tant, avui un altre avís per pluja a diverses comarques, també al Maresme. Segons la previsió, a partir de les 8 del vespre i fins la matinada, poden pujar pluges, es poden acumular també algunes litrades, episodis de precipitació que, a més, poden ser intensos. Una nova alerta que arribarà després de dies marcats per un episodi excepcional que ha deixat acumulacions de pluja molt importants, encara amb molta repercussió a tot Pineda, també als pobles del voltant de l'Alt Maresme. Recordem, ahir també va haver-hi un ruixat molt important al Vallès Oriental, va provocar greus inundacions, desperfectes, importants afectacions també en infraestructures i serveis. Davant de tot això, es fa una crida a la prudència, sobretot en els desplaçaments. No fer activitats a l'aire lliure aquest vespre nit. Protecció Civil ha advertit que la setmana continuarà marcada per la inestabilitat. Per tant, recordem aquest extrem. Pineda encara està immersa en tasques de recuperació després dels temporals. Previsió, doncs, que genera ara una nova preocupació. Al final d'aquest butlletí informatiu farem la previsió del temps per conèixer tots els detalls de què pot venir, com diem, aquesta nit i matinada. Mentrestant, també us destaquem que l'Institut Joan Coromines de Pineda treballa per recuperar la seva normalitat després dels aiguats torrencials de la matinada de diumenge. L'aigua va entrar a tota la planta baixa, va deixar el pati i els accessos enfangats impracticables. Afectacions que són importants. Els cicles formatius és la zona més perjudicada. Els grups de matí i tarda s'han traslladat a altres espais del centre. Alumnes d'ESO i de batxillerat que no van patir danys directes que van poder acollir els alumnes ja des de dilluns al matí. El pati exterior, en canvi, continua tancat. Avui ho ha explicat a Ràdio Pineda la directora, que és Elisabet Andreu.
2: Intentar mantenir l'activitat lectiva amb la màxima normalitat que la situació ens permeti i combinar-ho amb aquestes tasques de neteja del centre. Reubicar a l'alumnat de cicles formatius que ha de venir a la tarda i que fa servir principalment l'ala que està més afectada, i reubicar també els cicles formatius del matí, que fan les hores, potser les hores més pràctiques les fan fora perquè són els d'activitats físiques i esportives, però tota la part teòrica la fan aquí, llavors també els hem reubicat.
1: També ha explicat que s'han revisat les càmeres de seguretat per reconstruir com va ser l'entrada d'aigua.
2: Hem revisat les càmeres de seguretat. Un company m'ha estat explicant que a l'exterior el que han vist és que per al final de l'institut, que hi tenim un espai verd pel campus, li diem, l'aigua va pujar en mitja hora ells deien fins a l'alçada dels bancs, i a dintre ens ha semblat que hem pogut veure quin ha estat el camí natural que ha fet l'aigua. La idea ara és poder veure quin ha estat l'accés de l'aigua i poder prevenir en un altre, si hi hagués un altre episodi que s'assemblés a aquest, doncs aquesta entrada de fang.
1: Ara la prioritat, com sentíem, és retirar el fang, recuperar també els espais afectats, mentre es mira de mantenir i de garantir la continuïtat de les classes.
2: Que tinguin paciència, perquè trigarem uns quants dies a tenir el centre normalitzat, fins i tot l'accés del carrer, que també està encara tallat, hi ha molt de fang i moltes pedres, i que nosaltres això estem fent tot el que està a les nostres mans per accelerar aquest procés.
1: S'ha de netejar tot l'exterior, recordem-ho, hi ha molts sediments, moltes pedres, moltes canyes, el pont de la Riera, que és un punt també molt transitat, encara és molt brut, però s'ha anat netejant de mica en mica. El pas per a vianants sota la carretera es continuava netejant, com diem, aquest matí. Mentrestant, avui es pot veure tot Pineda amb els carrers plens de fang, continuen tasques de neteja als principals vials. També s'han netejat l'accés de la C32, al passeig marítim, on encara hi ha moltes jornades de feina, o, per exemple, el camí del mig, entre d'altres. L'Ajuntament ha explicat que han centrat els esforços en afavorir la mobilitat de Pineda, evitar que els cotxes circulin per altres carrers més cèntrics. Es buiden soterranis d'aigua, on després caldrà retirar el fang. Els bombers i l'Ajuntament han explicat que han hagut de prioritzar primer les persones que diumenge estaven en perill vital, després accessos principals a les carreteres. Per exemple, ahir, accessos també a la gent que estava aïllada a les seves pròpies cases, com ara Can Carreres, però també altres punts on hi ha hagut esllavissades o caiguda d'arbres, també neteja del fang per accedir als centres educatius o sanitaris. Hi intervenen els bombers, policia local, brigada i protecció civil, però també voluntariat, les ADF, entre d'altres. Però, sens dubte, els efectes del temporal continuen molt visibles a Pineda. Molts i molts carrers encara tenen molt de fang arrossegat per la força de l'aigua. La brigada municipal treballa per retirar, com diem, els sediments i netejar, en la mesura que es pot, la via pública, sobretot en aquells punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant les restes que hi ha hagut a les seves propietats. La brigada municipal també intenta recuperar, doncs, les places i els espais públics. A més, a Can Carrer s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha hagut d'instal·lar una cuba al carrer Rosselló on poder obtenir aigua potable. El camió va intentar arribar fins a l'urbanització, però no va ser possible, per això s'ha hagut d'instal·lar al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola, amb un accés que va cap a Can Carreres. I, esclar, els comerciants, doncs, també han estat molt afectats pels aiguats de diumenge. Continuen immersos en les tasques de neteja i de valoració de danys. Alguns negocis han perdut maquinària, equips, mobiliari o molts de productes. Els comerciants treballen per retirar el fang, netejar locals o salvar tot allò que puguin recuperar. La dinamitzadora del comerç local, Eva Rite, ha dit que la situació és complicada. Ha parlat del cansament, però també les hores de feina i la preocupació dels comerciants.
3: Treure fang, netejar, intentar salvar tot el que es pugui i començar a valorar, doncs, els danys i les afectacions, i això, doncs, és cansat, hi ha moltes hores i molt d'esforç al darrere. Sobretot hi ha molta, molta preocupació perquè, bé, darrere de cada establiment hi ha una família, hi ha treballadors, hi ha molts anys de feina i de sacrifici, i ara mateix molts, doncs, no saben quan podran tornar-ho a tenir tot per obrir amb normalitat o per oferir tots els serveis.
1: Ha parlat també de la solidaritat viscuda ja des de l'inici de l'emergència, amb veïns i botiguers ajudant-se mútuament.
3: Estem veient molta solidaritat, gent ajudant, comerciants ajudant-se entre ells, veïns donant un cop de mà, i això, doncs, en moments així té molt valor. Des de tots els establiments ens transmeten, doncs, que transmetem aquest agraïment, no?, a tothom que ha baixat a ajudar. Sabem que serà difícil, però també sabem que el nostre poble és fort i que si ens ajudem entre tots ens en sortirem.
1: Hi ha hagut moltes incidències també, doncs, molt importants, sobretot a Santa Susanna, amb equipaments tancats per danys causats pel temporal, danys importants a Santa Susanna. Per fer només algun esment, el pavelló municipal, el sindicat, l'escola Bressol, inundades completament d'aigua, centres educatius, passos soterrats, tots ells, al parc del Colomer, moltes vies de comunicació, també el pas, el nou pas sota la via del tren, coberts d'aigua fins al capdamunt. La brigada municipal i la policia local treballen intensament en tasques de neteja. L'objectiu, reobrir, sobretot el màxim que es pugui, aquests propers dies. La Generalitat també s'ha compromès amb la recuperació dels pobles de l'Almaresme, també, per exemple, a Palafolls, recordem, on la biblioteca Enric Miralles ha quedat completament perjudicada pel temporal. Situació també molt greu a molts carrers i també habitatges de Palafolls. Calella treballa també per recuperar la normalitat després del temporal, però la pluja no va ser tan important. Per tant, les afectacions en aquest poble, afortunadament, no van ser tan importants. La majoria de comerços han pogut reobrir les seves portes, s'ha restablert l'accés a Can Carreres i val a dir, doncs, que també la situació és millor que en altres municipis. Tordera comença també a recuperar la normalitat, però recordem, hi ha hagut pluges també molt importants. El poble també molt afectat en tot tota la seva totalitat i l'Ajuntament ha informat que han hagut de fer tasques importants a Vallmanya, Orsavinyà, entre d'altres. I han hagut de desallotjar 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar pels estralls dels aiguats. És l'hotel Silhouette de Malgrat de Mar, perquè totes les seves dependències inferiors han quedat absolutament inundades, sobretot el menjador, la cuina, tota la piscina, el bar de l'hotel. Tota aquesta infraestructura doncs ha quedat seriosament afectada. Els clients han hagut de ser reallotjats en altres hotels. I encara afegim que el servei de Rodalies avui no ha funcionat correctament. De fet, segons han fet saber, els maquinistes no veuen clar reprendre el servei a la R1 per la situació creada a les vies. Hi ha hagut molts de retards a moltes línies. Recordem, el que és més recomanable és informar-se per canals oficials. Durant tota la jornada d'avui s'han fet marxes de reconeixement en trams com ara, per exemple, la R1. Per tant, en el cas de Pineda, els trens no han passat, però sí que passava un tren per fer, com diem, tasques de reconeixement de la infraestructura. Trens que viatgen a molt poca velocitat. Situació, per tant, extrema, de situació extrema i d'extrema gravetat a la R1 de Rodalies i també altres línies de Catalunya. I encara hem d'afegir que s'ha reprès la recerca de l'home desaparegut a Pineda arran del temporal. Equips de rescat també del GRAE i dels bombers han reprès la recerca d'aquesta persona que va caure a la riera de Pineda, arrossegada pel corrent. Ahir es va haver de suspendre temporalment perquè hi havia aquestes noves tempestes al Vallès que van obligar a destinar tots els efectius a aquestes noves emergències. Però els bombers de la Generalitat i també altres cossos de seguretat han reprès avui la cerca d'aquest home. S'han rastrejat tots els metres de la riera de Pineda. També s'han fet servir helicòpters, també drons, i han assegurat que s'han sobrevolat 200 hectàrees. Per ara no s'ha localitzat cap indici d'aquesta persona desapareguda a Pineda. Per tant, notícia també molt destacada aquesta, i ara donem pas al temps. Jordi Pérez, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bé, anem per parts. Aquesta persona que encara no s'ha trobat, cap a on anava la corrent? Per tant, hem de pensar que amb la mala mar i la corrent que hi havia es pot haver desplaçat, si és que el cas és aquest, doncs moltes milles nàutiques enllà?
4: Doncs sí, la corrent era de llevant. O sigui, això seria si el cos, suposem, perquè no ho sabem, va abocar la riera en el mar, doncs, la zona de Poblenou, Calella... Però esclar, havia corrent mar de fons... En fi, tot se complica, però la corrent era d'allà. O sigui que hauríem més a la banda de Poblenou i Calella.
1: Sí, sí. Serem prudents en aquest aspecte, és una qüestió que correspon als equips de salvament. Nosaltres doncs també preocupats doncs perquè aquesta persona encara no ha aparegut. Bé, Jordi, començàvem aquest butlletí informatiu parlant justament d'aquest nou avís, perquè pot tornar a ploure. Què ens espera?
4: Doncs bé, ens espera, doncs mirin, que hi ha una dana, una depressió allà de nivells alts a l'oest de Portugal i a la seva part davantera, vents forts de Garbí, que això el que fa és estimular les masses d'aire, els ascensos verticals de l'aire i, en conseqüència, la formació de potents nuvolades. Aquestes nuvolades s'acabaran formant per àmplies zones de l'interior peninsular, per tant, avui hi haurà molta activitat tempestosa i aquí, doncs bé, també hi ha ruixats i algunes tempestes afectant el camp de Tarragona, zones litorals. Ara podríem tenir dues o tres rondes d'inestabilitat. Aquesta és la primera, podríem dir-ho, afectarà el camp de Tarragona, també Lleida, avançant cap al nord, i aquestes de Tarragona s'aniran a més. A les properes hores ja avançaran cap a les comarques de Barcelona. Podrien arribar a la tarda a treure el nas, doncs, fins i tot per aquí per l'Alt Maresme. Però el plat fort arribaria de cara avançada a la tarda, al vespre i la nit, quan hi haurà una altra línia d'inestabilitat que entrarà per Terres de l'Ebre, per Ponent, i aquesta serà doncs més important, més extensa, amb ruixats més intensos, tempestes fins i tot potser més fortes, i aniran avançant de sud a oest a nord-est, i n'hi ha escombrant gran part de Catalunya, doncs això, començant Lleida, Tarragona, i avançaran cap a les de Barcelona i Girona. Atents a aquestes que arribin des de l'àrea de Barcelona, perquè pot resseguir la costa litoral i prelitoral de Barcelona, i descarregant força, perquè tenim una situació d'alt contingut de vapor d'aigua en el Mediterrani, en el Mar Balear, i aquestes també poden, doncs això, trobar-se aquesta benzina del Mediterrani càlid i poden abocar grans quantitats de precipitació en poca estona. Per tant, d'alerta, perquè poden donar 30, 40, 50 litres en poca estona, abundant activitat elèctrica allà on es presentin, això vol dir llamps i trons, i no descartem que alguna tempesta vagi acompanyada de la temuda calamars o pedra. Vents fluixos el dia d'avui, mar lleugera, mar de fons, i ambient xafogós. I quan surt el sol, pica que de mala manera, que això denota que això és una situació de tempestes. Demà no farà net, demà tindrem temps variable, sol, nuvolades, a partir del migdia... Bé, de fet, d'avançada la matinada, matí de demà, no descartem que torni a avançar una altra línia d'inestabilitat des de Terres de l'Ebre i vagi avançant doncs, cap al mar Balear i puguin fregar zones de la costa, de nou costa de Tarragona i Barcelona, de nou poder-se afectar per alguns ruixats o algunes tempestes, també passatgeres i també localment podien ser intenses. Posteriorment, matí i migdia, obertura clariana, cels variables, els vents giraran més a Garbí, l'ambient no serà tan xafogós, tan humit, baixaran les humitats, però a partir de migdia a la tarda, com que tindrem aire fred en alçada, de nou creixeran nuvolades i a la meitat nord doncs, no descartem algun ruixat o tempesta irregular. Aquí allà fa de mal precisar, però poden reproduir alguns ruixats, sobretot a la meitat nord. Això seria per dímiques. Dijous, encara aire fred en alçada, acabant de creuar per França, Pirineus, marxant cap al Golf de Lleó. Això vol dir que matí de dijous tranquil, però a partir del migdia, ràpid creixement de nuvolades, ruixats, tempestes, Girona, Barcelona, segurament avançaran cap a la costa, Costa Brava, i fins i tot poden avançar cap a la costa del Maresme i costa de la Selva. Poden ser intenses i anar acompanyades de calamarsa. Serà el punt i final, perquè a partir de divendres i en endavant l'aire fred se'n retira, entra l'anticicló, estabilitzant per complet el temps. Això sí, baixarà les temperatures, ambient tardorenc, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, veuran que de dia fa temperatures fresques, normals, de tardor, i les nits també seran fresquetes. O sigui que ja ens toca, podríem dir-ho, que baixi ja aquesta calor, aquesta xafogor que tant de dies estem arrossegant. En resum, Pep, el que deies, alerta, hi ha avisos activats per les properes hores perquè les tempestes poden descarregar amb intensitat a moltes comarques catalanes. No ho faran a tot arreu, però localment, de nou, veurem doncs, xafes intensos, alguna calamarsada, i poden donar doncs, quantitats destacades de precipitació allà on es presentin. És el que hi ha. Estem a octubre, i les tempestes poden, ser, doncs, poden acumular força litres. I de moment això és tot.
1: Moltes gràcies, Jordi. Ens ha tocat doncs, atendre, sobretot trucar-te moltíssimes vegades perquè ens fessis doncs, una mica de repàs del que ens esperava. Estarem molt atents a tot això que deies. Per tant, gràcies. Estem atents també aquesta tarda. Gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera connexió en què intentarem matisar una mica més tot plegat. Jordi, gràcies.
4: Així ho farem. Que passi molt bona tarda.
1: Gràcies, doncs així acabem aquest butlletí informatiu. Una vegada més, doncs, tornar a demanar doncs, molta precaució, un terreny saturat d'aigua. Per tant, amb tot allò que puguem, doncs, ser previsors davant d'aquest nou episodi de pluja que podem tenir a les properes hores. És tot, més informació a cada hora en punt.

0: Són les dues. Notícies.
1: Els equips de neteja han prioritzat la neteja de vies principals a Pineda. Són sobretot la N2, també l'accés a la C32, però també el passeig marítim i el camí del mig. S'ha centrat els esforços aquí per afavorir la mobilitat a Pineda, evitar que els cotxes circulen per altres carrers més cèntrics. L'Ajuntament ha informat que a la jornada d'ahir es va prioritzar netejar els accessos de la gent que estava aïllada a les seves llars, però també accessos als centres educatius i també sanitaris. El fang s'acumula als carrers de Pineda i avancen les tasques de neteja. Efectes del temporal encara molt visibles a Pineda. La brigada municipal treballa per retirar sediments, netejar la via pública i restablir progressivament la normalitat. També participa Protecció Civil, entre d'altres. Les tasques de neteja centren sobretot, com diem, els punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant restes de les seves propietats, mentre que la brigada municipal actua per anar recuperant carrers, places i espais públics. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també ha informat que a Can Carrera s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha instal·lat una cuba al carrer Rosselló, on podeu obtenir aigua potable. Aquest camió va intentar arribar fins a la urbanització, però no va ser possible. Per això s'ha instal·lat al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola. És l'accés a Can Carreres. Mentrestant, es reprèn la recerca de l'home desaparegut a la Riera. Els equips de rescat i els GRAE dels bombers han reprès la recerca de la persona que diumenge va caure a la Riera, arrossegada pel corrent. Ahir es va suspendre temporalment la recerca arran de noves tempestes registrades al Maresme, però sobretot al Vallès. Això va obligar a destinar els efectius a noves emergències. Segons els bombers de la Generalitat, els equips d'emergència van rastrejar 850 metres de la Riera entre l'Institut i el mar, en tota la seva amplada. També s'ha utilitzat drons i també helicòpters. Han sobrevolat més de 200 hectàrees. Recordem que l'avís es va rebre quan dos testimonis van alertar que una persona havia caigut a la Riera. A hores d'ara no s'ha formalitzat cap denúncia per desaparició. I el servei de Rodalies encara resta afectat. Us recomanem que si heu d'utilitzar el servei de Rodalies, us heu d'informar als canals oficials. Durant tota la jornada d'avui al matí, migdia, el servei de Rodalies s'ha fet entre Arenys i Maçanet-Massanes amb bus. Recordem que també hi ha algunes afectacions per arribar des d'Arenys fins a Barcelona. Bé, i a tot això encara hem de parlar novament de risc de fortes tempestes. Avui dimarts, a mesura que avanci la jornada, creixerà el risc de tempestes, sobretot aquest vespre. Atenció perquè es poden acumular quantitats importants d'aigua. Avançada la matinada i al matí de demà dimecres preveiem fins i tot una nova ronda de pluges que poden tornar a tocar la costa. De fet, no farà net ben bé fins dijous. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte per l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.

0: Són les 3. Notícies.
1: Els equips de neteja han prioritzat la neteja de vies principals a Pineda. Són sobretot la N2, també l'accés a la C32, però també el passeig marítim i el camí del mig. S'ha centrat els esforços aquí per afavorir la mobilitat a Pineda, evitar que els cotxes circulen per altres carrers més cèntrics. L'Ajuntament ha informat que a la jornada d'ahir es va prioritzar neteja els accessos de la gent que estava aïllada a les seves llars, però també accessos als centres educatius i també sanitaris. El fang s'acumula als carrers de Pineda i avancen les tasques de neteja. Efectes del temporal encara molt visibles a Pineda. La brigada municipal treballa per retirar sediments, netejar la via pública i restablir progressivament la normalitat. També participa Protecció Civil, entre d'altres. Les tasques de neteja centren sobretot, com diem, els punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant restes de les seves propietats, mentre que la brigada municipal actua per anar recuperant carrers, places i espais públics. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també ha informat que a Can Carrera s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha instal·lat una cuba al carrer Rosselló, on podeu obtenir aigua potable. Aquest camió va intentar arribar fins a la urbanització, però no va ser possible. Per això s'ha instal·lat al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola. És l'accés a Can Carreres. Mentrestant, es reprèn la recerca de l'home desaparegut a la Riera. Els equips de rescat i els GRAE dels bombers han reprès la recerca de la persona que diumenge va caure a la Riera, arrossegada pel corrent. Ahir es va suspendre temporalment la recerca arran de noves tempestes registrades al Maresme, però sobretot al Vallès. Això va obligar a destinar els efectius a noves emergències. Segons els bombers de la Generalitat, els equips d'emergència van rastrejar 850 metres de la Riera entre l'Institut i el mar, en tota la seva amplada. També s'ha utilitzat drons i també helicòpters. Han sobrevolat més de 200 hectàrees. Recordem que l'avís es va rebre quan dos testimonis van alertar que una persona havia caigut a la Riera. A hores d'ara no s'ha formalitzat cap denúncia per desaparició. I el servei de Rodalies encara resta afectat. Us recomanem que si heu d'utilitzar el servei de Rodalies, us heu d'informar als canals oficials. Durant tota la jornada d'avui al matí, migdia, el servei de Rodalies s'ha fet entre Arenys i Maçanet-Massanes amb bus. Recordem que també hi ha algunes afectacions per arribar des d'Arenys fins a Barcelona. Bé, i a tot això encara hem de parlar novament de risc de fortes tempestes. Avui dimarts, a mesura que avanci la jornada, creixerà el risc de tempestes, sobretot aquest vespre. Atenció perquè es poden acumular quantitats importants d'aigua. Avançada la matinada i al matí de demà dimecres, preveiem fins i tot una nova ronda de pluges que poden tornar a tocar la costa. De fet, no farà net ben bé fins dijous. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: teu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Són les 4. Notícies.
1: Els equips de neteja han prioritzat la neteja de vies principals a Pineda. Són, sobretot, la N2, també l'accés a la C32, però també el passeig marítim i el camí del mig. S'ha centrat els esforços aquí per afavorir la mobilitat a Pineda, evitar que els cotxes circulen per altres carrers més cèntrics. L'Ajuntament ha informat que a la jornada d'ahir es va prioritzar neteja els accessos de la gent que estava aïllada a les seves llars, però també accessos als centres educatius i també sanitaris. El fang s'acumula als carrers de Pineda i avancen les tasques de neteja. Efectes del temporal encara molt visibles a Pineda. La brigada municipal treballa per retirar sediments, netejar la via pública i restablir progressivament la normalitat. També participa Protecció Civil, entre d'altres. Les tasques de neteja centren sobretot, com diem, els punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant restes de les seves propietats, mentre que la brigada municipal actua per anar recuperant carrers, places i espais públics. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també ha informat que a Can Carrera s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha instal·lat una cuba al carrer Rosselló, on podeu obtenir aigua potable. Aquest camió va intentar arribar fins a la urbanització, però no va ser possible. Per això s'ha instal·lat al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola. És l'accés a Can Carreres. Mentrestant, es reprèn la recerca de l'home desaparegut a la Riera. Els equips de rescat i els GRAE dels bombers han reprès la recerca de la persona que diumenge va caure a la Riera, arrossegada pel corrent. Ahir es va suspendre temporalment la recerca arran de noves tempestes registrades al Maresme, però sobretot al Vallès. Això va obligar a destinar els efectius a noves emergències. Segons els bombers de la Generalitat, els equips d'emergència van rastrejar 850 metres de la Riera entre l'Institut i el mar, en tota la seva amplada. També s'ha utilitzat drons i també helicòpters. Han sobrevolat més de 200 hectàrees. Recordem que l'avís es va rebre quan dos testimonis van alertar que una persona havia caigut a la Riera. A hores d'ara no s'ha formalitzat cap denúncia per desaparició. I el servei de Rodalies encara resta afectat. Us recomanem que si heu d'utilitzar el servei de Rodalies us heu d'informar als canals oficials. Durant tota la jornada d'avui al matí i migdia, el servei de Rodalies s'ha fet entre Arenys i Maçanet-Massanes amb bus. Recordem que també hi ha algunes afectacions per arribar des d'Arenys fins a Barcelona. Bé, i a tot això encara hem de parlar novament de risc de fortes tempestes. Avui dimarts, a mesura que avanci la jornada, creixerà el risc de tempestes, sobretot aquest vespre. Atenció perquè es poden acumular quantitats importants d'aigua. Avançada la matinada i al matí de demà dimecres, preveiem fins i tot una nova ronda de pluges que poden tornar a tocar la costa. De fet, no farà net ben bé fins dijous. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
3: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 5. Notícies.
1: Els equips de neteja han prioritzat la neteja de vies principals a Pineda. Són sobretot la N2, també l'accés a la C32, però també el passeig marítim i el camí del mig. S'ha centrat els esforços aquí per afavorir la mobilitat a Pineda, evitar que els cotxes circulen per altres carrers més cèntrics. L'Ajuntament ha informat que a la jornada d'ahir es va prioritzar neteja els accessos de la gent que estava aïllada a les seves llars, però també accessos als centres educatius i també sanitaris. El fang s'acumula als carrers de Pineda i avancen les tasques de neteja. Efectes del temporal encara molt visibles a Pineda. La brigada municipal treballa per retirar sediments, netejar la via pública i restablir progressivament la normalitat. També participa Protecció Civil, entre d'altres. Les tasques de neteja centren sobretot, com diem, els punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant restes de les seves propietats, mentre que la brigada municipal actua per anar recuperant carrers, places i espais públics. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també ha informat que a Can Carrera s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha instal·lat una cuba al carrer Rosselló, on podeu obtenir aigua potable. Aquest camió va intentar arribar fins a la urbanització, però no va ser possible. Per això s'ha instal·lat al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola. És l'accés a Can Carreres. Mentrestant, es reprèn la recerca de l'home desaparegut a la Riera. Els equips de rescat i els GRAE dels bombers han reprès la recerca de la persona que diumenge va caure a la Riera, arrossegada pel corrent. Ahir es va suspendre temporalment la recerca arran de noves tempestes registrades al Maresme, però sobretot al Vallès. Això va obligar a destinar els efectius a noves emergències. Segons els bombers de la Generalitat, els equips d'emergència van rastrejar 850 metres de la Riera entre l'Institut i el mar, en tota la seva amplada. També s'ha utilitzat drons i també helicòpters. Han sobrevolat més de 200 hectàrees. Recordem que l'avís es va rebre quan dos testimonis van alertar que una persona havia caigut a la Riera. A hores d'ara no s'ha formalitzat cap denúncia per desaparició. I el servei de Rodalies encara resta afectat. Us recomanem que si heu d'utilitzar el servei de Rodalies, us heu d'informar als canals oficials. Durant tota la jornada d'avui al matí i migdia, el servei de Rodalies s'ha fet entre Arenys i Maçanet-Massanes amb bus. Recordem que també hi ha algunes afectacions per arribar des d'Arenys fins a Barcelona. Bé, i a tot això encara hem de parlar novament de risc de fortes tempestes. Avui dimarts, a mesura que avanci la jornada, creixerà el risc de tempestes, sobretot aquest vespre. Atenció, perquè es poden acumular quantitats importants d'aigua. Avançada la matinada i al matí de demà dimecres, preveiem fins i tot una nova ronda de pluges que poden tornar a tocar la costa. De fet, no farà net ben bé fins dijous. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.
2: Molt bona tarda, família, com esteu? Soc en Jaume Casals i us saludo una tarda més aquí a Ràdio Pineda. Ja sabeu que aquí només sonen èxits i un èxit és aquest de la Leire Martínez, Cabeza de Ratón.

Hem escoltat aquest Sam Smith, una mítica cançó que tant ens agrada escoltar aquí a Ràdio Pineda. Seguim i no parem aquesta tarda de 6 d'octubre amb Cannot Ball de Supertramp. Espero que t'agradi, que la gaudeixis, perquè ens ve un èxit dels anys 80. Aviam si la reconeixes, o per lo menos, si més no, Ràdio Pineda te la porta a la ment. Som-hi!

Un altre tema que no pot faltar, Ràdio Pineda, Let the Sunshine In. Espero que l'estiguis gaudint. I si estàs a la feina, com si estàs descansant, com si encara estàs traient restes del que ens va deixar la pluja ahir, abans d'ahir, vaja, molts ànims. Aquí tens una ràdio que sempre està per i per tu. Així que molts ànims i sempre amb un somriure. Vinga, som-hi, que ja queda poquet.

Estimada família, el Maresme torna a estar en alerta per pluges intenses aquest dimarts vespre. D'acord? A partir de les 8 del vespre fins les 2 de la matinada es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Siguem responsables i tinguem cap i quedem-nos a casa. Vinga, va, que entre tots ho farem molt i molt bé. Som-hi!

0: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte per l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
5: Al Club dels 80.
4: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
6: It's the real difference between an adult and a child.

Ja sabeu, ja esteu escoltant, que aquí a Ràdio Pineda som molt d'Àlex Ubago, o no, però això és un tema d'ell i la Pati Cantó, entre tu boca i la mia. I aprofito per dir-te que avui el cinema espanyol celebra el seu dia amb La Bola Negra i Torrente en el top 10 de l'any. I jo et pregunto, ja has vist La Bola Negra? Si ja has vist aquesta pel·lícula que està causant tant furor a tot el col·lectiu, tot el país, envia'ns un missatge de veu i explica'ns què t'ha semblat la pel·lícula, va. Et deixo amb Olivia Rodrigo. Això és Drop Dead. Espero que t'agradi.

0: Recordem que estem escoltant Drop Dead d'Olivia Rodrigo. Amb aquesta cançó arribem a gairebé 2 minuts d'arribar a les 6 de la tarda i ha passat una hora, mare de Déu, que ràpid que passa el temps quan s'està bé. Oi que sí? Estareu d'acord amb mi.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: I això és Old Town de The Corrs.

0: Són les 6. Notícies.
1: Els equips de neteja han prioritzat la neteja de vies principals a Pineda. Són, sobretot, la N2, també l'accés a la C32, però també el passeig marítim i el camí del mig. S'ha centrat els esforços aquí per afavorir la mobilitat a Pineda, evitar que els cotxes circulen per altres carrers més cèntrics. L'Ajuntament ha informat que a la jornada d'ahir es va prioritzar netejar els accessos de la gent que estava aïllada a les seves llars, però també accessos als centres educatius i també sanitaris. El fang s'acumula als carrers de Pineda i avancen les tasques de neteja. Efectes del temporal encara molt visibles a Pineda. La brigada municipal treballa per retirar sediments, netejar la via pública i restablir progressivament la normalitat. També participa Protecció Civil, entre d'altres. Les tasques de neteja centren sobretot, com diem, els punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant restes de les seves propietats, mentre que la brigada municipal actua per anar recuperant carrers, places i espais públics. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també ha informat que a Can Carrera s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha instal·lat una cuba al carrer Rosselló, on podeu obtenir aigua potable. Aquest camió va intentar arribar fins a la urbanització, però no va ser possible. Per això s'ha instal·lat al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola. És l'accés a Can Carreres. Mentrestant, es reprèn la recerca de l'home desaparegut a la Riera. Els equips de rescat i els GRAE dels bombers han reprès la recerca de la persona que diumenge va caure a la Riera, arrossegada pel corrent. Ahir es va suspendre temporalment la recerca arran de noves tempestes registrades al Maresme, però sobretot al Vallès. Això va obligar a destinar els efectius a noves emergències. Segons els bombers de la Generalitat, els equips d'emergència van rastrejar 850 metres de la Riera entre l'Institut i el mar, en tota la seva amplada. També s'ha utilitzat drons i també helicòpters. Han sobrevolat més de 200 hectàrees. Recordem que l'avís es va rebre quan dos testimonis van alertar que una persona havia caigut a la riera. A hores d'ara no s'ha formalitzat cap denúncia per desaparició. I el servei de Rodalies encara resta afectat. Us recomanem que si heu d'utilitzar el servei de Rodalies us heu d'informar als canals oficials. Durant tota la jornada d'avui al matí, migdia, el servei de Rodalies s'ha fet entre Arenys i Maçanet-Massanes amb bus. Recordem que també hi ha algunes afectacions per arribar des d'Arenys fins a Barcelona. Bé, i a tot això encara hem de parlar novament de risc de fortes tempestes. Avui dimarts, a mesura que avanci la jornada, creixerà el risc de tempestes, sobretot aquest vespre. Atenció, perquè es poden acumular quantitats importants d'aigua. Avançada la matinada i al matí de demà dimecres, preveiem fins i tot una nova ronda de pluges que poden tornar a tocar la costa. De fet, no farà net ben bé fins dijous. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

Això és La Oreja de Van Gogh, todos estamos bailando la misma canción. Però escolta'm, tu ets més de la Leire o de l'altra? Va, pensa tu. De la Maya, la Leire o la Maya?

Vinga, va, que si avui és el teu aniversari, avui 6 d'octubre, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Des d'aquí, Ràdio Pineda, et felicitem, que tinguis un molt bon dia. I has de saber que si fas anys, comparteixes aniversari amb Jordan Mather, un esplèndid fotògraf americà, i l'estrella de TikTok, la Addison Rae. Així que si fas anys, moltíssimes, moltíssimes felicitats des d'aquí a Ràdio Pineda.

Això és Opalight, de Taylor Swift, i recordeu que avui estem preguntant aquí a Ràdio Pineda, aquesta tarda, que esteu amb mi, què us ha semblat la pel·lícula de la Bola Negra, si l'heu vist. I hem rebut un primer missatge de la Montse, que ens diu que ahir va anar amb el seu fill. És una pel·lícula èpica i desgarradora. Els Javis han creat algo verdaderament únic, una pel·lícula que no ens hem de perdre. Si tu també l'has vist, ja estàs tardant en enviar-me un missatge. Trencant per universitat. Això és Malalt de somnis, de Saxeni.

0: Ràdio Pineda.
1: I amb aquesta icònica entradeta et dic que avui és el Dia Internacional de la Geodiversitat i és el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. Això és I'm Yours, de Jason Mraz.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
3: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 2:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

Senyores i senyors, això és Put a Light on Me de Sam Ryder, l'artista britànic anglès que ens va captivar el 2022 amb el seu Spaceman a la gala d'Eurovisió. Així que si et sonava, ara ja t'he ubicat una miqueta. Vinga, va, seguim amb Pink de Please Don't Leave Me.

I com dèiem, aquesta cançó de Pink, em despedeixo per avui, ens tornem a escoltar dilluns vinent. Ja ho sabeu, dilluns i dimarts, de 5 a 7, estaré aquí acompanyant-vos. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu, adéu!

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: El Maresme torna a estar en alerta per pluges que poden ser intenses, sobretot avui al vespre, nit o matinada. S'ha activat, per tant, avui un altre avís per pluja a diverses comarques, també al Maresme. Segons la previsió, a partir de les 8 del vespre i fins la matinada, poden pujar pluges, es poden acumular també algunes litrades, episodis de precipitació que, a més, poden ser intensos. Una nova alerta que arribarà després de dies marcats per un episodi excepcional que ha deixat acumulacions de pluja molt importants, encara amb molta repercussió a tot Pineda, també als pobles del voltant de l'Alt Maresme. Recordem, ahir també va haver-hi un ruixat molt important al Vallès Oriental, va provocar greus inundacions, desperfectes, importants afectacions també en infraestructures i serveis. Davant de tot això, es fa una crida a la prudència, sobretot en els desplaçaments. No fer activitats a l'aire lliure aquest vespre nit. Protecció Civil ha advertit que la setmana continuarà marcada per la inestabilitat. Per tant, recordem aquest extrem. Pineda encara està immersa en tasques de recuperació després dels temporals. Previsió, doncs, que genera ara una nova preocupació. Al final d'aquest butlletí informatiu farem la previsió del temps per conèixer tots els detalls de què pot venir, com diem, aquesta nit i matinada. Mentrestant, també us destaquem que l'Institut Joan Coromines de Pineda treballa per recuperar la seva normalitat després dels aiguats torrencials de la matinada de diumenge. L'aigua va entrar a tota la planta baixa, va deixar el pati i els accessos enfangats impracticables, afectacions que són importants. Els cicles formatius és la zona més perjudicada. Els grups de matí i tarda s'han traslladat a altres espais del centre. Alumnes d'ESO i de batxillerat que no van patir danys directes, que van poder acollir els alumnes ja des de dilluns al matí. El pati exterior, en canvi, continua tancat. Avui ho ha explicat a Ràdio Pineda la directora, que és Elisabet Andreu.
2: Intentar mantenir l'activitat lectiva amb la màxima normalitat que la situació ens permeti i combinar-ho amb aquestes tasques de neteja del centre. Reubicar a l'alumnat de cicles formatius que ha de venir a la tarda i que fa servir principalment l'ala que està més afectada, i reubicar també els cicles formatius del matí, que fan les hores, potser les hores més pràctiques les fan fora perquè són els d'activitats físiques i esportives, però tota la part teòrica la fan aquí, llavors també els hem reubicat.
1: També ha explicat que s'han revisat les càmeres de seguretat per reconstruir com va ser l'entrada d'aigua.
2: Hem revisat les càmeres de seguretat. Un company m'ha estat explicant que a l'exterior el que han vist és que per al final de l'institut, que hi tenim un espai verd pel campus, li diem, l'aigua va pujar en mitja hora ells deien fins a l'alçada dels bancs, i a dintre ens ha semblat que hem pogut veure quin ha estat el camí natural que ha fet l'aigua. La idea ara és poder veure quin ha estat l'accés de l'aigua i poder prevenir en un altre... Si hi hagués un altre episodi que s'assemblés a aquest, doncs aquesta entrada de fang.
1: Ara la prioritat, com sentíem, és retirar el fang, recuperar també els espais afectats, mentre es mira de mantenir i de garantir la continuïtat de les classes.
2: Que tinguin paciència, perquè trigarem uns quants dies a tenir el centre normalitzat, fins i tot l'accés del carrer, que també està encara tallat, hi ha molt de fang i moltes pedres, i que nosaltres això estem fent tot el que està a les nostres mans per accelerar aquest procés.
1: S'ha de netejar tot l'exterior, recordem-ho, hi ha molts sediments, moltes pedres, moltes secanyes, el pont de la Riera, que és un punt també molt transitat, encara és molt brut, però s'ha anat netejant de mica en mica. El pas per a vianants sota la carretera es continuava netejant, com diem, aquest matí. Mentrestant, avui es pot veure tot Pineda amb els carrers plens de fang, continuen tasques de neteja als principals vials. També s'han detectat l'accés de la C32 al passeig marítim, on encara hi ha moltes jornades de feina, o, per exemple, el camí del mig, entre d'altres. L'Ajuntament ha explicat que han centrat els esforços en afavorir la mobilitat de Pineda, evitar que els cotxes circulin per altres carrers més cèntrics. Es buiden soterranis d'aigua, on després caldrà retirar el fang. Els bombers i l'Ajuntament han explicat que han hagut de prioritzar primer les persones que diumenge estaven en perill vital, després accessos principals a les carreteres. Per exemple, ahir, accessos també a la gent que estava aïllada a les seves pròpies cases, com ara Can Carreres, però també altres punts on hi ha hagut esllavissades o caiguda d'arbres, també neteja del fang per accedir als centres educatius o sanitaris. Hi intervenen els bombers, policia local, brigada i protecció civil, però també voluntariat, les ADF, entre d'altres. Però, sens dubte, els efectes del temporal continuen molt visibles a Pineda. Molts i molts carrers encara tenen molt de fang arrossegat per la força de l'aigua. La brigada municipal treballa per retirar, com diem, els sediments i netejar, en la mesura que es pot, la via pública, sobretot en aquells punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant les restes que hi ha hagut a les seves propietats. La brigada municipal també intenta recuperar, doncs, les places i els espais públics. A més, a Can Carrer s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha hagut d'instal·lar una cuba al carrer Rosselló on poder obtenir aigua potable. El camió va intentar arribar fins a l'urbanització, però no va ser possible, per això s'ha hagut d'instal·lar al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola, amb un accés que va cap a Can Carreres. I, esclar, els comerciants, doncs, també han estat molt afectats pels aiguats de diumenge. Continuen immersos en les tasques de neteja i de valoració de danys. Alguns negocis han perdut maquinària, equips, mobiliari o molts de productes. Els comerciants treballen per retirar el fang, netejar locals o salvar tot allò que puguin recuperar. La dinamitzadora del comerç local, Eva Rite, ha dit que la situació és complicada. Ha parlat del cansament, però també les hores de feina i la preocupació dels comerciants.
3: Treure fang, netejar, intentar salvar tot el que es pugui i començar a valorar, doncs, els danys i les afectacions, i això, doncs, és cansat, hi ha moltes hores i molt d'esforç al darrere. Sobretot hi ha molta, molta preocupació perquè, bé, darrere de cada establiment hi ha una família, hi ha treballadors, hi ha molts anys de feina i de sacrifici, i ara mateix molts, doncs, no saben quan podran tornar-ho a tenir tot per obrir amb normalitat o per oferir tots els serveis.
1: Ha parlat també de la solidaritat viscuda ja des de l'inici de l'emergència, amb veïns i botiguers ajudant-se mútuament.
3: Estem veient molta solidaritat, gent ajudant, comerciants ajudant-se entre ells, veïns donant un cop de mà, i això, doncs, en moments així té molt valor. Des de tots els establiments ens transmeten, doncs, que transmetem aquest agraïment, no?, a tothom que ha baixat a ajudar. Sabem que serà difícil, però també sabem que el nostre poble és fort i que si ens ajudem entre tots ens en sortirem.
1: Hi ha hagut moltes incidències també, doncs, molt importants, sobretot a Santa Susanna, amb equipaments tancats per danys causats pel temporal, danys importants a Santa Susanna. Per fer només algun esment, el pavelló municipal, el sindicat, l'escola Bressol, inundades completament d'aigua, centres educatius, passos soterrats, tots ells, el parc del Colomer, moltes vies de comunicació, també el pas, el nou pas sota la via del tren, coberts d'aigua fins al capdamunt. La brigada municipal i la policia local treballen intensament en tasques de neteja. L'objectiu, reobrir, sobretot el màxim que es pugui, aquests propers dies. La Generalitat també s'ha compromès amb la recuperació dels pobles de l'Alt Maresme, també, per exemple, a Palafolls, recordem, on la biblioteca Enric Miralles ha quedat completament perjudicada pel temporal. Situació també molt greu a molts carrers i també habitatges de Palafolls. Calella treballa també per recuperar la normalitat després del temporal, però la pluja no va ser tan important. Per tant, les afectacions en aquest poble, afortunadament, no van ser tan importants. La majoria de comerços han pogut reobrir les seves portes, s'ha restablert l'accés a Can Carreres i val a dir, doncs, que també la situació és millor que en altres municipis. Tordera comença també a recuperar la normalitat, però recordem, hi ha hagut pluges també molt importants, el poble també molt afectat en tot tota la seva totalitat i l'Ajuntament ha informat que han hagut de fer tasques importants a Vallmanya, Orsavinyà, entre d'altres. I han hagut de desallotjar 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar pels estralls dels aiguats. És l'hotel Silhouette de Malgrat de Mar perquè totes les seves dependències inferiors han quedat absolutament inundades, sobretot el menjador, la cuina, tota la piscina, el bar de l'hotel. Tota aquesta infraestructura doncs ha quedat seriosament afectada. Els clients han hagut de ser reallotjats en altres hotels. I encara afegim que el servei de Rodalies avui no ha funcionat correctament. De fet, segons han fet saber, els maquinistes no veuen clar reprendre el servei a la R1 per la situació creada a les vies. Hi ha hagut molts de retards a moltes línies. Recordem, el que és més recomanable és informar-se per canals oficials. Durant tota la jornada d'avui s'han fet marxes de reconeixement en trams com ara, per exemple, la R1. Per tant, en el cas de Pineda, els trens no han passat, però sí que passava un tren per fer, com diem, tasques de reconeixement de la infraestructura. Trens que viatgen a molt poca velocitat. Situació, per tant, extrema, de situació extrema i d'extrema gravetat a la R1 de Rodalies i també altres línies de Catalunya. I encara hem d'afegir que s'ha reprès la recerca de l'home desaparegut a Pineda arran del temporal. Equips de rescat, també del GRAE i dels bombers, han reprès la recerca d'aquesta persona que va caure a la riera de Pineda, arrossegada pel corrent. Ahir es va haver de suspendre temporalment perquè hi havia aquestes noves tempestes al Vallès que van obligar a destinar tots els efectius a aquestes noves emergències. Però els bombers de la Generalitat i també altres cossos de seguretat han reprès avui la cerca d'aquest home. S'han rastrejat tots els metres de la riera de Pineda. També s'han fet servir helicòpters, també drons, i han assegurat que s'han sobrevolat 200 hectàrees. Per ara no s'ha localitzat cap indici d'aquesta persona desapareguda a Pineda. Per tant, notícia també molt destacada aquesta, i ara donem pas al temps. Jordi Pérez, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bé, anem per parts. Aquesta persona que encara no s'ha trobat, cap a on anava la corrent? Per tant, hem de pensar que amb la mala mar i la corrent que hi havia es pot haver desplaçat, si és que el cas és aquest, doncs moltes milles nàutiques enllà?
4: Doncs sí, la corrent era de llevant. O sigui, això seria si el cos, suposem, perquè no ho sabem, va abocar la riera en el mar, doncs, la zona de Poblenou, Calella... Però, esclar, havia corrent mar de fons... En fi, tot se complica, però la corrent era d'allà. O sigui que hauríem més a la banda de Poblenou i Calella.
1: Sí, sí. Serem prudents en aquest aspecte, és una qüestió que correspon als equips de salvament. Nosaltres doncs també preocupats doncs perquè aquesta persona encara no ha aparegut. Bé, Jordi, començàvem aquest butlletí informatiu parlant justament d'aquest nou avís perquè pot tornar a ploure. Què ens espera?
4: Doncs bé, ens espera, doncs, mirin, que hi ha una dana, una depressió, allà de nivells alts a l'oest de Portugal i a la seva part davantera, vents forts de Garbí, que això el que fa és estimular les masses d'aire, els ascensos verticals de l'aire i, en conseqüència, la formació de potents nuvolades. Aquestes nuvolades s'acabaran formant per àmplies zones de l'interior peninsular, per tant, avui hi haurà molta activitat tempestosa i aquí, doncs bé, també hi ha ruixats i algunes tempestes afectants el camp de Tarragona, zones litorals, ara podríem tenir dos o tres rondes d'inestabilitat. Aquesta és la primera, podríem dir-ho, afectarà el camp de Tarragona, també Lleida, avançant cap al nord, i aquestes de Tarragona s'aniran a més. A les properes hores i avançaran cap a les comarques de Barcelona. Podrien arribar a la tarda a treure el nas, doncs, fins i tot per aquí per l'Alt Maresme. Però el plat fort arribaria de cara a avançar de la tarda al vespre i la nit, quan hi haurà una altra línia d'inestabilitat que entrarà per Terres de l'Ebre, per Ponent, i aquesta serà, doncs, més important, més extensa, amb ruixats més intensos, tempestes fins i tot potser més fortes, i aniran avançant de sud-oest a nord-est, i n'hi ha escombrant gran part de Catalunya, doncs això, començant Lleida, Tarragona, i avançant cap a les de Barcelona i Girona. Atents a aquestes que arribin des de l'àrea de Barcelona, perquè pot resseguir la costa litoral i prelitoral de Barcelona, i descarregant força, perquè tenim una situació d'alt contingut de vapor d'aigua en el Mediterrani, en el Mar Balear, i aquestes tempestes poden, doncs, això, trobar-se aquesta benzina al Mediterrani càlid i poden abocar grans quantitats de precipitació en poca estona. Per tant, alerta, perquè poden donar 30, 40, 50 litres en poca estona, abundant activitat elèctrica allà on es presentin, això vol dir llamps i trons, i no descartem que alguna tempesta vagi acompanyada de la temuda de la mar o pedra. Vents fluixos el dia d'avui, mar lleugera, mar de fons, i ambient xafogós. I quan surt el sol, pica que de mala manera, que això denota que això és una situació de tempestes. Demà no farà net. Demà tindrem temps variable, sol, nuvolades, a partir del migdia... Bé, de fet, d'avançada la matinada, matí de demà, no descartem que torni a avançar una altra línia d'inestabilitat des de Terres de l'Ebre i vagi avançant doncs, cap al mar Balear i puguin fregar zones de la costa, de nou costa de Tarragona i Barcelona, de nou poder-se poder-se afectar per alguns ruixats o algunes tempestes, també passatgeres i també localment podien ser intenses. Posteriorment, matí i migdia, obertura clariana, cels variables, els vents giraran més a Garbí, l'ambient no serà tan xafogós, tan humit, baixaran les humitats, però a partir de migdia a la tarda, com que tindrem aire fred en alçada, de nou creixeran nuvolades i a la meitat nord doncs, no descartem algun ruixat o tempesta irregular. Aquí i allà fa de mal precisar, però es poden reproduir alguns ruixats, sobretot a la meitat nord. Això seria per dímiques. Dijous, encara aire fred en alçada, que van de creuar per França, Pirineus, marxant cap al Golf de Lleó. Això vol dir que matí de dijous tranquil, però a partir del migdia, ràpid creixement de nuvolades, ruixats, tempestes, Girona, Barcelona, segurament avançaran cap a la costa, Costa Brava, i fins i tot poden avançar cap a la costa del Maresme i costa de la Serra. Poden ser intenses i anar acompanyades de calamar-se. Serà el punt i final, perquè a partir de divendres i en endavant l'aire fred se'n retira, entra l'anticicló, estabilitzant per complet el temps. Això sí, baixaran les temperatures, ambient tardorenc, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, veuran que de dia fa temperatures fresques, normals, de tardor, i les nits també seran fresquetes. O sigui que ja ens toca, podríem dir-ho, que baixi ja aquesta calor, aquesta xafogó que tant de dies estem arrossegant. En resum, Pep, el que deies, alerta, hi ha avisos activats per les properes hores perquè les tempestes poden descarregar amb intensitat a moltes comarques catalanes. No ho faran a tot arreu, però localment, de nou, veurem doncs, xafes intensos, alguna calamarsada, i poden donar doncs, quantitats destacades de precipitació allà on es presentin. És el que hi ha. Estem a octubre, i les tempestes poden, poden acumular força litres. I de moment això és tot.
1: Moltes gràcies, Jordi. Ens ha tocat doncs, atendre't, sobretot trucar-te moltíssimes vegades perquè ens fessis doncs, una mica de repàs del que ens esperava. Estarem molt atents a tot això que deies. Per tant, gràcies. Estem atents també aquesta tarda. Gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera connexió en què intentarem matisar una mica més tot plegat. Jordi, gràcies.
4: Així ho farem. Que passi molt bona tarda.
1: Gràcies, doncs així acabem aquest butlletí informatiu. Una vegada més, doncs, tornar a demanar doncs, molta precaució, un terreny saturat d'aigua. Per tant, amb tot allò que puguem doncs, ser previsors davant d'aquest nou episodi de pluja que podem tenir a les properes hores. És tot, més informació a cada hora en punt.

0: Ràdio Pineda.
1: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte per l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida. Radio.

0: Són les 8. Notícies.
1: Els equips de neteja han prioritzat la neteja de vies principals a Pineda. Són, sobretot, la N2, també l'accés a la C32, però també el passeig marítim i el camí del mig. S'ha centrat els esforços aquí per afavorir la mobilitat a Pineda, evitar que els cotxes circulen per altres carrers més cèntrics. L'Ajuntament ha informat que a la jornada d'ahir es va prioritzar netejar els accessos de la gent que estava aïllada a les seves llars, però també accessos als centres educatius i també sanitaris. El fang s'acumula als carrers de Pineda i avancen les tasques de neteja. Efectes del temporal encara molt visibles a Pineda. La brigada municipal treballa per retirar sediments, netejar la via pública i restablir progressivament la normalitat. També participa Protecció Civil, entre d'altres. Les tasques de neteja centren sobretot, com diem, els punts més afectats. Els veïns i comerciants també continuen retirant restes de les seves propietats, mentre que la brigada municipal actua per anar recuperant carrers, places i espais públics. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també ha informat que a Can Carrera s'ha produït una avaria a la xarxa d'aigua potable. Els veïns han tingut servei de dipòsit, però l'Ajuntament ha instal·lat una cuba al carrer Rosselló, on podeu obtenir aigua potable. Aquest camió va intentar arribar fins a la urbanització, però no va ser possible. Per això s'ha instal·lat al carrer de Rosselló, a Can Feliu de Manola. És l'accés a Can Carreres. Mentrestant, es reprèn la recerca de l'home desaparegut a la Riera. Els equips de rescat i els GRAE dels bombers han reprès la recerca de la persona que diumenge va caure a la Riera, arrossegada pel corrent. Ahir es va suspendre temporalment la recerca arran de noves tempestes registrades al Maresme, però sobretot al Vallès. Això va obligar a destinar els efectius a noves emergències. Segons els bombers de la Generalitat, els equips d'emergència van rastrejar 850 metres de la Riera entre l'Institut i el mar, en tota la seva amplada. També s'ha utilitzat drons i també helicòpters. Han sobrevolat més de 200 hectàrees. Recordem que l'avís es va rebre quan dos testimonis van alertar que una persona havia caigut a la Riera. A hores d'ara no s'ha formalitzat cap denúncia per desaparició. I el servei de Rodalies encara resta afectat. Us recomanem que si heu d'utilitzar el servei de Rodalies us heu d'informar als canals oficials. Durant tota la jornada d'avui al matí i migdia, el servei de Rodalies s'ha fet entre Arenys i Maçanet-Massanes amb bus. Recordem que també hi ha algunes afectacions per arribar des d'Arenys fins a Barcelona. Bé, i a tot això encara hem de parlar novament de risc de fortes tempestes. Avui dimarts, a mesura que avanci la jornada, creixerà el risc de tempestes, sobretot aquest vespre. Atenció, perquè es poden acumular quantitats importants d'aigua. Avançada la matinada i al matí de demà dimecres, preveiem fins i tot una nova ronda de pluges que poden tornar a tocar la costa. De fet, no farà net ben bé fins dijous. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
1: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6